0: Más info en fitbui.com.
1: T'agrada el vi? Ets de bon menjar? T'ho vols passar bé? I doncs no et perdis el Raïm Wine Fest del proper dissabte 4 de juliol a la Colònia de Sant Pere. Degustació de vins, oferta gastronòmica variada i bona música. L'esdeveniment itinerant impulsat per Vida a la Terra Mallorca i organitzat conjuntament amb l'Ajuntament d'Artà ens visita a la Colònia de Sant Pere. Raïm Wine Fest, el dissabte 4 de juliol de les 5 de l'hora baixa a les 2 de la matinada. No t'ho perdis. Consulta el programa a les xarxes municipals d'Artà.
2: Fitgui Radio. Sintonitza la diferència.
3: Su simpatía y todo su talento, ¿eh? Katy Perry con su éxito Roar.